0: 这是带来南北朝南荣县的阶级君主特别套，北京南区新新业。Hi, you are listening to Lamrim Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.
1: Dhamma Jundene Dhin Yama Rajamba Yama Vasore Sanye Rekwa Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye Sanye San